0: 88.9 FM. Àwòrán sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Keep it locked on Adaba FM.
2: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.